0: Estás escuchando Herrera en COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
2: ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
3: Son informaciones contrastadas.
2: Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
4: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
5: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
4: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-666-777.
6: Medishore. Muchos conflictos.
7: Mis alumnos quieren matarme.
6: Solo se pueden arreglar.
8: Buenos días, clase.
6: Desde dentro.
8: Seré el sustituto de la señorita Hedgehog durante unos cuantos días.
6: Don Berenguer.
8: ¡Bum!
6: El sustituto.
8: Estoy disfrutando.
6: Y después, el sustituto 2. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana. Herrera en COPE.
0: Castellón y Vinaròs.
1: Estar informado.
9: Son més de 10.000 hectàrees que han cremat els incendis forestals a la província de Castelló. De seguida, sí, a Herrera en COPE parlem d'això amb la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina. Soc Quique Rodríguez.
1: Estàs escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
10: Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
11: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad y el acompañamiento se vuelven esenciales. Remsa presenta el Tanatorio Crematorio de Vinaròs, ubicado en la calle Delta de l'Ebre 57. Un espacio concebido para honrar cada vida con calma y humanidad. Velatorios, crematorio y oratorio multiconfesional, pensados para estar cerca cuando más se necesita. Remsa, siempre al lado de las personas.
12: Entre el mar y la montaña, cabanes d'espera. La Mediterrània, els seus parcs naturals, el Prat Cabanes Torreblanca i el desert de les Palmes. Un poble on gaudir i sentir de ben prop la natura, les platges i la seua història de segles i segles. Entre castells i muralles, Cabanes regala el pas del romans amb l'art romà. Terra de civilitzacions antigues que perduren un patrimoni únic. Cabanes d'espera.
13: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
14: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
15: Si todavía no la conoces, te quedan muchas maravillas que descubrir. Si todavía no has ido, es el momento ideal para hacerlo y descubrirla como escapada de referencia. Naturaleza, vida, agua, gastronomía, deporte, patrimonio. Gérica.es. Maravilla. Gérica es maravilla.
16: Este año, que no te falte un jamón de Antonio Mata. Elige el que más te guste. Y al final de las vacaciones, Antonio Mata te ofrece servicio de loncheado para que lo disfrutes de principio a fin. Con envío a domicilio y a toda Europa. Antonio Mata. Tradición y calidad en Castellón, Villarreal, Benicàssim, Valencia y en antoniomata.com.
17: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
18: Renault Symbiotic Full Hybrid combina todas las ventajas de un SUV familiar. Disfruta de su sistema Open Air Link con Google integrado y más de 50 apps, su techo solar panorámico Solar Veil y su gran maletero de hasta 624 litros. Renault Symbiotic Full Hybrid con motorización autorrecargable, fabricado en España.
19: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
1: Herrera en COPE.
0: Castellón y Vinaroz.
1: Estar informado.
9: La veritat és que estàs en un estiu en els que els incendis estan sent protagonistes. Més de 10.000 hectàrees que s'han cremat aquest estiu a la província de Castellón, incendis forestals, el més greu, el de la Serra d'Espadà, l'últim, el de Tírig, que va quedar estabilitzat en el dia d'ahir. Al peu del canyó, la presidenta de la Diputació Provincial, Marta Barrachina.
7: Bueno, la veritat és que ha sigut un estiu complicat, per sort l'últim, el que encara està actiu, però es va donar per estabilitzat, doncs va molt millor, i la veritat és que jo confie que durant el dia d'avui inclús el puguen donar ja per controlat.
9: Lo més dolorós és, sí, la muntanya es crema, veure tot el que s'ha cremat, però també la gent que està patint, no? Perquè no sap si la seua vivenda s'ha pogut cremar o no.
7: La veritat és que tot és important i tot té dol, però quan vius incendis de la magnitud, sobretot el de la Serra d'Espadà, i este també, perquè al final alcançaria un número de hectàrees important, com te diria, té dol tot, però lo important i prioritari han sigut des del primer moment les persones, els animals també, per supost, i després aquestes propietats, perquè acompanyar els veïns quan se'n van de sa casa és una situació molt complicada. Jo els ho dic als alcaldes i alcaldesses, he estat al seu costat convivint-lo com ells, però pensava, uf, si em tocaré treure els meus veïns i veïnes, és una situació molt dura per això, perquè se'n van de sa casa en quatre coses, perquè els oients ens entenguen, i damunt pues, es queden pensant què va passar. És veritat que els protocols dels serveis d'extinció funcionen i la gent es dona compte que li donen prioritat a, primer, a salvar-los a ells i després a protegir els béns, igual que les granges i tot el gran esforç que han fet el servei d'extinció, perquè quan se parla d'un incendi se parla d'un volum, d'un perímetre, d'unes hectàrees cremades, però moltes vegades dins d'aquest perímetre hi ha pues, vides senceres que són el treball de molta gent, la primera vivenda de molta gent o la casa de tota la vida de la família, i bueno, jo crec que han fet un gran treball, que els esforços s'han centrat, com te dic, en que la població no tingui ningun tipus de problema, i després protegir granges i totes les coses que donen vida als pobles i que són el mitjà de vida dels veïns i veïnes.
9: I també un operatiu en el que es juguen la vida, no? Molt arriscat perquè estan lluitant contra el foc, hem tingut un operatiu molt important, molt gran.
7: Sí, és que, com te dic, en el moment en què n'hi ha molta edificabilitat, moltes cases, moltes construccions de la tipologia que siguen, i també depèn del perímetre que alcança l'incendi, fan falta molts mitjos. Per sort, s'ha treballat molt bé totes les institucions coordinats, hem tingut mitjos a disposició, i això també ha permès que encara que diguin, ostres, encara està l'incendi en marxa, doncs per la quantitat d'hectàrees que s'han anat cremant i per a l'extensió del perímetre que tenien ambos incendis, s'ha fet una gran tasca, i això se deu a la bona coordinació, a la quantitat de mitjos que al final pues, ben organitzats treballen en el territori i ajuden a controlar-lo, a extingir-lo lo abans possible.
9: Hi ha que pensar en com reconstruir, perquè sobretot la part de la Serra d'Espadà que ha quedat tan afectada, no?
7: Sí, la veritat és que ara després vindrà i hi ha aquesta tasca. Ara, de moment, en el de Tírig encara sí que van a quedar avui 60 efectius a peu d'incendi per a seguir refrescant, per a seguir vigilant-lo, i després pues bé, vindran les ajudes que han de rebre i rebran els municipis per a poder atendre les necessitats, i també vindran pues, tota aquesta tasca de reconstrucció per a intentar pues, recuperar els espais que aquest estiu tan dur ens ha fet perdre, i també la consciència. Jo crec que n'hi ha que agrair a tots els veïns i veïnes de la província de Castelló l'exemplaritat en atendre a les normes, en cuidar, en protegir l'espai natural. N'hi ha que reforçar les medides quan un incendi es provoca. La persona que provoca un incendi, el pes de la llei ha de caure sobre ella d'una manera molt, molt gran, perquè el dany que crea a nivell mitjambiental i també a nivell social és molt, molt, molt gran, i ara és cosa de seguir tots units, de seguir recolzant als pobles, a les associacions que també faran coses per reconstruir, estar al seu costat, que és la nostra missió, i intentar pues, recuperar cuidar els nostres pulmons verds.
9: I també, presidenta, a més, tratar de previndre, no? Perquè jo, per exemple, vaig passar per la Serra d'Espada el passat cap de setmana i hi ha illes verdes, ho deia avui als espais informatius. Mm. Àrees que sí que estan cultivades, de tarongers, d'oliveres, on el foc pràcticament no ha entrat.
7: Sí, està comprovadíssim i visualment és molt, vamos, se veu moltíssim que quan hi ha una zona cultivada i cuidada, pues, l'impacte és molt menor, inclús això fa del mateix tallafocs. És veritat que n'hi ha zones de parc natural on això és menys habitual, però, per exemple, si ens anem a l'incendi d'aquest últim cap de setmana de la serra, en aquest cas, i, per exemple, també el de Tírig, al igual que el de la Salzadella, culla un poquet menys, són territoris on encara viu molta gent en molts masos i són finques treballades. Això significa que els entorns estan molt més nets i molt més accessibles per a poder apagar el foc. Però n'hi ha que fer aquesta prevenció. Mira, l'altre dia me dient la barbaritat que havia fet les BRAF, les nostres brigades de la Diputació, en netejar coses que han protegit tots els entorns urbans, les interfaces, i que reforçant aquestes medides més pues, pot ajudar a que aquell impacte quan hi hagi un incendi que a vegades és inevitable, perquè també el ciutadà ha de saber que contra una tormenta com la que vam tindre, que van caure més de 100 llamps en pocs minuts a la nostra província, pues, que hi isquen incendis o principi de conatos d'incendis és una cosa normal, però també és veritat que quan ja el tenim, totes aquestes zones treballades ajuden molt, i així que jo crec que n'hi ha que seguir apoyant als agricultors per a que seguisquen fent aquesta tasca, n'hi ha que seguir cuidant l'interior també d'aquesta manera, perquè això ajudarà a que quan hi tinguem un, pues, no sigui tan voràs.
20: La 1 a les 12 en Canàries.
1: Última hora en Mediodía COPE.
21: Pilar García de la Granja.
1: Estar informado.